0: Sintonizas Onda Polígono. 107.3 FM. Ya es de noche.
1: Torna la Núria Rial per interpretar juntament amb Antoni Gili, el saxo tenor, el tema Heaven.